0: Las novitats de RTF.
1: En Surselva daten manejuns d'auto de posta alarm que prevede defects massivs vid ils autos. La tematica de bord c'ajuna en el principali de Liechtenstein vinavant per discordia e Laura ots vegni sulle liv i dat paucs vels de nivels e fin 27 grads. De pli de quels temes dati os en les novitats de les 6. Meu nome è Yvonne Simon, bien-gi. Autos de posta curseixen en Surselva malgrà defects, quam usen recerches dal Beobarter. Oravant tot depi la midada de l'urari con